0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La violència masclista, una vegada més, no ens cansarem de denunciar-ho, la violència masclista, una vegada més, a casa nostra. Què tal? Bona vesprada. La investigació encara està oberta, però un home hauria assassinat la seva parella a Almoradí, al Baix Segura, una comarca que està patint especialment enguany la violència mortal cap a les dones. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renova tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
1: La Guàrdia Civil està investigant com masclista la mort d'una dona de 56 anys a Almoradí, al Baix Segura, a mans presumptament del seu marit, que ha sigut detingut ja. Si es confirma com violència de gènere, serien 6 les dones assassinades enguany a la comunitat, a les quals hem de sumar també 2 fills assassinats. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
6: El hombre ya fue detenido en el año 2008 por violencia de género y la víctima se incluyó en el sistema Biogen. En 2009 se la excluyó por falta de medidas judiciales, sin que desde entonces hayan constado nuevas denuncias. Pilar Bernabé, delegada del gobierno.
7: Y no tenemos conocimiento de que desde el año 2009 se haya activado en el sistema Biogen en ninguna circunstancia.
6: La delegada del gobierno ha recordado que hay 17.000 mujeres dentro del sistema Biogen en la Comunidad Valenciana. A este suceso habría que sumar los crímenes de una mujer y su hijo en el cuartel de Dolores en mayo, otra mujer en Callosa de Segura en junio y a primeros de este mes otra mujer y su hija en la partida alicantina de la Cañada del Fenollar.
1: A Castelló de la Plana, tensió este matí. Després d'un tiroteig enmig del carrer, un home ha resultat ferit per arma de foc al carrer Mestre Bretó, en eixir de casa poc abans de les 6:30 del matí. L'home va ser atès pels serveis sanitaris i ha rebut l'alta mèdica hores després. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
8: Els veïns de la zona s'han despertat sobresaltats. El tiroteig ha generat un important desplegament policial que ha obligat a retardar l'activitat de cafeteries, tallers o perruqueries de la zona.
9: Quatre tirs han pegat. A les 6:30 me levanto jo i ja estava el xico allí sentat al portal.
10: I n'hi havia un cordó que no deixava passar a la gent. O sigui que moviment n'hi ha hagut.
11: Simplement hi havia mucha policia ahí en la esquina i no podíem meter cotxes por aquí. Pues nada, hemos venido andando y hemos esperado hasta que ha pasado todo y ya está. Y han estado aquí un par de horas o tres y ya está.
8: La Policia Nacional ha obert una investigació per conèixer les causes del tiroteig.
1: I la Guàrdia Civil ha detingut un camioner de nacionalitat bielorrussa per conduir sota els efectes de l'alcohol després de ser sorprès circulant fent zig-zag a l'autovia A23 al seu pas per Sogorb, a l'Alt Palància. Onda Cero Castelló, ara amb Anna Adrián.
12: Els agents van comprovar que el conductor multiplicava per 8 la taxa màxima permesa, per la qual cosa va ser detingut i posat a disposició judicial. La Guàrdia Civil recorda que el consum d'alcohol al volant redueix la capacitat de reacció i augmenta de manera considerable el risc de patir un accident.
13: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
1: Una i 54, hi ha polèmica amb la presència del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a la final del Mundial de Futbol. Partit Socialista i Compromís demanen saber qui va pagar exactament aquest viatge i amenacen fins i tot amb anar a la via judicial. Pérez Llorca encara no s'ha referit públicament, però sí ho ha fet el portaveu del seu partit, el PP, Nando Pastor, qui ha explicat que les entrades van ser un regal i que el vol i l'hotel se'l pagà ell personalment.
14: Había música valenciana, había pólvora valenciana, había gol valenciano, había un presidente valenciano en la grada con el público, con coste cero para los valencianos, y parece que les sepa mal. Los socialistas tienen que inventar algo, pero podrían inventar algo, repito, con más calidad, algo mejor.
1: Polèmica que arriba avui dimarts, primera sessió del debat dels pressupostos de la Generalitat d'enguany a les Corts, pressupostos que, si res no canvia, si no hi ha imprevistos, eixiran demà aprovats amb els vots a favor de PP i Vox. Alejandra Carrillo.
15: Una fita que reivindiquen els populars. Parlen d'uns pressupostos importants i potents i que donen compliment als compromisos de la Generalitat. Nando Pastor és el síndic del PP.
14: Vamos a tener cuentas, vamos a tener presupuestos. De que tenemos un presidente que cumple frente a un presidente que solo promete. Un presidente del gobierno que se ha dedicado a prometer durante 3-4 años que tendríamos presupuestos y nunca ha sido capaz ni siquiera de llegar a presentar unos. No de aprobarlos, sino ni siquiera de presentarlos.
15: Vox demana ara retallar els pressupostos també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El seu síndic, José María Llanos, celebra el paper que està tenint Vox en aquests pressupostos de la Generalitat.
16: Estos presupuestos tienen mucho de Vox, hemos conseguido mucho de nuestro programa para el servicio a los valencianos.
15: Socialista i Compromís lamenten que PP i Vox no els han aprovat cap esmena. José Muñoz i Joan Baldoví coincideixen en assenyalar les sessions que diuen el PP ha hagut de fer a Vox.
17: Es el primer presidente de la Generalitat en España que, como les digo, hace ley un concepto ya desterrado como era el apartheid, como era la segregación racial, como era la discriminación por origen.
16: Novamente, el País Valencià es el lloc on el PP claudica de manera més clamorosa davant de les exigències i l'ideari extremista de Vox.
1: Més de 40 entitats socials i sindicats s'han concentrat a les portes del Parlament per a denunciar que els pressupostos, segons consideren, van en contra dels drets socials, lingüístics i de l'àmbit de la cultura. Andreina Pietri.
18: La presidenta de FAMPA València, Elisabet García, subratlla els punts més rellevants en matèria d'educació i sanitat.
19: Bueno, sabeu educació, que les retallades són constants, falten infraestructures, baixada de ràtios, increment de plantilles i millora de les condicions laborals dels centres. Ens passa el mateix en sanitat i en serveis socials.